0: Hoy por hoy, con Aymar Bretos.
1: Radio Alcoy, Onda Media.
2: La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de
3: 22 grados centígrados.
4: Alcoy impulsa el seu comerç local. Es posen en marxa noves ajudes per a l'obertura de comerços i per a fomentar el relleu generacional. Fins a 2.000 euros per establiment i un extra de 300 euros per la retolació en valencià. Consulta tota la informació i sol·licita la teua ajuda fins el 6 d'octubre a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Alcoy. Perquè apostar pel nostre comerç és apostar per un Alcoy més viu. Regidoria de Comerç, Ajuntament d'Alcoy.
5: Amigos de la música de Alcoy, temporada 2026-2027. La movida valenciana presenta Mecano Forever, un viaje fascinante a través de los grandes éxitos de Mecano con canciones como Mujer contra Mujer, Hijo de la Luna, Hoy no me puedo levantar, Una rosa es una rosa, Me colé en tu fiesta, La fuerza del destino y muchas otras a las que se unen potentes efectos y coreografías que dan forma a un espectáculo único capaz de hacer vibrar a todos los públicos. Teatre Calderón, domingo 15 de noviembre a las 19 horas. Venta anticipada de entradas en el Teatre Calderón en www.tiquetalcoy.com y en las oficinas de la asociación. Una rosa es una rosa. Radio Alcoy con la música.
0: La SER, el sonido de la vida.
6: Metros de altura. App de la cadena SER. Lo que quieras, donde y cuando quieras.
7: La SER, el sonido de la vida.
8: ¿La fiesta de ofertas Amazon Prime es el 6 y 7 de octubre?
9: Con ofertas tan tentadoras como tostadoras que doran.
8: ¡Wow! ¿Y esta canción?
9: ¿Qué se me acaba de ocurrir? Grandes ofertas en belleza y hogar. No me canso de cantar.
10: Celébralo por todo lo alto. La fiesta de ofertas Amazon Prime es el 6 y 7 de octubre. Exclusivamente para clientes Prime. Únete hoy a Prime.
11: El gran músculo del tejido empresarial español, el 99,8%, son pequeñas y medianas compañías que crecen en un entorno digital con confianza, aunque no siempre con la vigilancia adecuada. Invertir en defensa digital y en que los empleados sepan identificar los ciberataques más frecuentes, suplantación de identidad a través de correos, SMS, llamada o enlaces, puede blindar un negocio y hacer que sea más sólido.
12: Seguridad Día a Día es un proyecto de Cadena SER y El País en colaboración con Banco Santander.
0: Hoy por hoy, con Aymar Bretos.
13: Y con Pepe Rubio. Hola, Pepe.
14: Hola, buenas.
13: Seis razones por las que este programa de seis horas ha merecido la pena.
14: Pues la primera razón es hoy las señales horarias de la SER a las 6 de la mañana fueron las campanas de la Puerta del Sol.
15: Muy buenos días, son las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias, y les saludamos ahora mismo desde la Puerta del Sol, en el centro de Madrid. Aquí están sonando ahora mismo las campanas de este reloj que es...
13: Ostras, tú, menuda voz de cazallero tenía a las 6, ¿no?
14: Sí,
13: no me habéis dicho nada.
14: No, pero que a las 6, yo creo que esa voz debe ser la de las 6.
13: Vale, vale.
14: Sí.
13: Vale.
14: La verdad que merecía la pena estar ahí con los acampados. Y la segunda razón, escucharlos. Para eso volviste a las 8:30.
15: Está aquí conmigo, en mitad de estas tiendas de campaña, uno de los portavoces del sindicato de inquilinas, que es Fernando de los Santos. Fernando, buenos días.
16: Muy buenos días.
15: No ha salido a saludarles la presidenta Ayuso, ¿verdad? Este es su despacho, lo tenemos aquí a unos metros y ya tiene las competencias en vivienda en la Comunidad de Madrid. No ha salido a saludarles.
16: Me temo que no. El otro día estuvimos también en su ático. Tampoco salió a saludarnos. Creo que no le gustamos demasiado. Creo que en general a los gobiernos a los que estamos señalando no le gusta que la gente se organice y reivindique sus derechos.
14: Bueno, y antes de que tú fueses a la acampada de Sol, se pasó por allí Manuel Jabois, que nos dejó esta reflexión con aroma cru a San Mañanero. Tercera razón.
17: Que me encontré la agitación propia de gente harta que de repente encuentra una razón para dejar de estar harta. Y esa razón es organizarse, unirse. Me pareció muy hermoso que una mujer, me parece muy hermoso, que una mujer de 87 años consiga sacar a tantos 20añeros a la calle. En fin, me parece que lo que está pasando en Sol ahora mismo a estas horas, a todas las horas, si la política de vivienda no se revierte, no es tanto que haya gente muy enfadada, que eso es importante. Mari Carmen les ha hecho ver, a su triste manera, que están realmente cansados de estar enfadados.
14: Bueno, y mientras tú hacías músculo subiendo y bajando a Sol y a Gran Vía, pues también crecía el músculo informativo de la cadena SER. Y la cuarta razón por la que mereció la pena escuchar hoy por hoy es que la SER adelantó a las 8 las medidas del decreto que se está preparando y que tiene pendiente a todo el país.
18: Se incluyen medidas para prohibirles a los fondos buitre la compra especulativa de vivienda. Habrá medidas para compensar la locura del mercado del alquiler. Por un lado, se está negociando que haya bonificaciones fiscales para los inquilinos y, por otro lado, también se negocian bonificaciones fiscales para los caseros que bajen.
14: Bueno, esto tiene que negociarse, tiene que salir, pero es el decreto donde todo el mundo mira. Y la quinta razón tiene nombre: Rigoberta, y dos apellidos, el de su madre, el de su padre, Menchú, y el de su madre, Tum. Hoy estaba en Bilbao entre los galardonados y galardonadas en los premios de la Fundación Fair Saturday y nos ha dejado este mensaje sobre el avance de la ultraderecha en Latinoamérica y el mundo.
19: Los gobiernos son como espumas, hacen un discurso perverso a veces, pero son temporadas, son como los hongos del humano que nace y se desaparece. Entonces yo creo mucho en los pueblos, creo en su cultura, en su idioma, en su identidad, en sus intercambios comerciales y también en el respeto a sí mismo, el respeto a su propia identidad y su propia dignidad.
14: Y la sexta razón la dedico a una oyente que nos escuchaba a tiempo parcial y a partir de mañana lo hará a jornada completa.
20: Hoy me he levantado pensando que es mi último día de trabajo. Madre mía, mi nombre es Flor. He trabajado de enfermera más de 41 años y ahora ya se terminó. Bueno, pues nada, ahora me toca descansar. Ánimo, enfermeras, merece la pena. Es duro, pero merece la pena. Un beso para todos.
21: Qué bueno.
14: Y es un programa que ha sido tan bueno que merece terminarlo con un rugido de Beatriz de Vicente.
21: Es que nadie ruge como Bea.
14: No, ¡buah! Eso no. Eso increíble. No es súper.
21: A ver, Felipe, ¿podemos volver a ponerlo? El rugido de Beatriz de Vicente. ¿Cómo ruge? A ver. Beatriz de Vicente.
14: Yo salgo más contento ya.
21: Hasta mañana. Adiós.
22: Radio Alcoy, Cadena SER.
2: La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de
3: 22 grados centígrados.
23: Notas necrológicas.
24: Tanatorio San Jordi informa. Ha fallecido a los 88 años de edad don Fernando Climent Montiel, antiguo mecánico de la Alcoyana, esposo de doña Cecilia Bravo Aguilar. Los oficios de misa corporis sepulto tendrán lugar este lunes 28 de septiembre en el Tanatorio San Jordi de la zona norte a las 19 horas. La capilla ardiente está instalada en la sala número 2 del Tanatorio San Jordi en la zona norte en la calle Roís de Corella número 14. Tanatorio San Jordi informa. Ha fallecido a los 82 años de edad don Enrique Bernabéu Alcaraz, socio del Círculo Católico. Los oficios de misa corporis sepulto tendrán lugar este lunes 28 de septiembre a las 20 horas en la capilla del Tanatorio San Jordi. La capilla ardiente se encuentra instalada en la sala número 1 del Tanatorio San Jordi en la zona norte, en la calle Roís de Corella número 14.
23: Descansen en paz.
22: Hoy por hoy, Alcoy. Maribel Vicedo.
25: Hola, molt bon dia. Com estan? Com sempre, una alegria saludar-los. És dilluns 28 de setembre. Punt de partida del nostre programa. Van a conèixer sobre l'actualitat en l'Institut Pare Vitòria d'ací d'Alcoi. També tindrem una nova història d'ací avui amb Enrique Moltó i Ser Saludable de Vitaldent. Rere la una del migdia, l'informatiu, sabran ixa gala especial que estan preparant en el nostre per complir 1.000 números del diari. I per acabar, Sulles, la ràdio avui no podrà estar final, esperem per al dilluns que ve, però sí que hi haurà temps per als oients, amb Sulla és la ràdio. Sense més, es dona la benvinguda a Hoy por Hoy Alcoy. I ahora te pregunto, si estás pensando en cambiar de coche, en Automotor Dursan encontrarás una amplia selección para compra y renting de vehículos de ocasión y kilómetro cero de las mejores marcas. Todos cuentan con garantía propia, revisados y reacondicionados. Además, puedes entregar tu coche como parte del pago. Descubre todas sus ofertas en automotordursan.com.
1: En els pròxims minuts, en el programa Avui per Avui al Coll, el que volem és conèixer l'actualitat d'un centre educatiu emblemàtic, que sempre és molt volgut, sempre dona gust que estiga en així la seva actualitat. Pues parle de l'Institut Pare Vitoria i, per suposat, tenim el seu director, que és Toni González. Bon dia, Toni.
4: Hola, bon dia.
1: Què tal? Com estem? Bé?
4: Bé.
1: Com sempre, no? I a tope, han començat el curs i precisament volem fer això, un poquet, un repàs d'esta... curs 2026-27, que a més porta novetats en el que és l'oferta educativa del Pare Vitoria. Dime-la tu, fem-me, comencem per ahir.
4: Concretament, per a este nou curs hem encetat una nova oferta formativa, que és el cicle formatiu de grau superior de paisatgisme i medi rural.
1: Ja, que xulo.
4: És cert que el que diguem que en el nostre entorn necessita de professionals que sàpiguen gestionar i conservar aquest entorn, educar i actuar front a tots els reptes ambientals.
1: D'acord.
4: I cal dir que, vull dir, ja tenim alumnat que el que està fent referència és que són mèrits d'agents forestals que vulguin optar a l'opció de bombers, igual que tenim el cicle d'educació i control ambiental, amb el qual també poden opositar a certs departaments de la Policia Nacional que es dediquen a la protecció del medi ambient. I aleshores pensem que és una gran oportunitat i aquestes opcions també obrin el camp a lo que és tot l'àmbit del sector privat, com a empreses privades, que curiosament en la qual ja hi ha comptat, el que estem observant és que no hi ha un excés d'empreses que es dediquen a aquest camp. Vull dir, el tema de jardineria, ornamentació, etc. La gent que necessiten d'esta opció. I en altres zones pot ser perquè hi ha més demanda que d'aquest tipus de treballs o de servicis, doncs sí que sol haver un ventall molt més ampli.
1: I seria un poquet per cobrir eixa, diguem,
4: eixa demanda
1: que hi ha. Així també poseu instal·lacions agràries, o sigui, també la possibilitat de crear tu el teu camp, no?
4: Sí, clar, per suposat, el dona l'opció de crear un camp, els camps tal qual estem veient avui diferents informacions via televisiva, programes documentals, inclús per xarxes socials. Els camps cada vegada estan molt més automatitzats, domotitzats. El saber la carència que té una planta en un moment donat, quins additius necessita, etc., és molt important tindre tots aquests coneixements per a aquests camps del futur. Dic del futur perquè sí que és cert que fa temps que vegem un abandonament del sector agrícola i hem d'intentar que aquest abandonament comenci ja a minvar i comenci un recreixement al respecte, perquè potser ho plorarem el dia que no tinguem aquest camp i després es tinga en grans... empreses internacionals que tindran el poder per decidir sobre tant del consumidor com sobre la pròpia producció del que hem de consumir, no?
1: Eixe petit agricultor que tota la vida està, que eixe sector primari, que és l'agricultura, pues el potenciar-lo i en gent jove, gent que pugui estar ahí formada. Jo recordo, bé, ara, per exemple, el CAPS, en Cosentaina, el cas d'esta xica de la Montse Bortons, de Marta Bortons, i són gent, això, són xavals joves que el que fan és dedicar-se, i a més, clar, el que fan és cuidar-ho molt, el producte, fer un producte, no, com dius tu, de grans companyies, de grans, sinó tot ahí, sense ningun tipus de, pues això, de productes raros, químics, sinó tot fet de forma molt artesanal. I jo crec que això també el consumidor això ho valora i ho busca.
4: De fet, tinc un gran forat de mercat en aquest camp.
1: Exacte. Que és el que ens passa, que ho diem moltes voltes, que menges una tomaca i no sap a tomaca. Pues és buscar aquest tipus de...
4: Exacte. Sí. Una agricultura professionalitzada I no sols parlar de l'agricultura, parlem de qualsevol tipus de jardí. Nosaltres tenim zones urbanitzades així, en jardins que necessitem pues, d'aquestes professions que poden ajudar a...
1: Manteniment.
4: Manteniment i també pues, crear-li un aspecte ornamentístic.
1: Vale.
4: Que pot ser molt més agradable també al propi propietari que està fent ús d'estos serveis.
1: I també comenteu així parts naturals, el fet de poder emplear, per exemple...
4: Afortunadament, així tenim part de la Font Roja, part de Mariola, etc. Vull dir, i podem fer... pensem que és una opció molt interessant. Exacte. Des de la Mancomunitat o fins des dels diferents ajuntaments de la comarca pues, poden optar a tindre aquests tècnics que poden ajudar a la gestió dels diferents parcs naturals.
1: Exacte. Bueno, pues eixe cicle formatiu de grau superior i de paisatgisme i de medi rural. Grau superior de paisatgisme i medi rural. Ja estan funcionant? Parla'm un poquet, com ha sigut eixe inici... de curs, o encara es poden apuntar els oients que estiguen escoltant, doncs, persones interessades?
4: Per suposat, les persones interessades en este nou cicle formatiu tenen fins al 15 d'octubre per poder formalitzar la matrícula, i nosaltres estem allà en el centre per informar i explicar i assessorar en què consisteix el cicle. Nosaltres estem ja rebent cridades de professionals que es dediquen a este camp i que volen obtindre el títol, perquè és un mèrit per accedir i pujar en la seva carrera professional en l'àmbit en el qual estan treballant. Per tant, és fantàstic l'opció que tenen.
1: Tu tens els coneixements però no tens el títol. Exacte. I d'aquesta forma pues, t'acredites eixa formació. Molt bé. Vale, pues, eixa és un poquet la novetat, però bueno, a part d'ahir són moltes coses. A veure, sí, fem un poquet un repàs de tot el que ofereix el PAC.
4: Nosaltres un curs més hem engegat el curs 26-27 i aleshores el que ja tenim tota aquesta oferta educativa, també tenim la família química, el tècnic de laboratori de grau mitjà, el d'anàlisi i control de qualitat de grau superior, i a més també tenim el de producció de productes farmacèutics, biotecnològics i afins, que este tema té una gran demanda en si mateix, i a banda tenim la família agrària, tant el tècnic d'agrícola com el tècnic de grau mitjà, no? I actualment tant en aquesta nova oferta formativa que hem comentat avui, ens estan instal·lant un hivernacle prop del centre, en la dotació de materials de la conselleria i en part també de finançament del centre per poder realitzar la plataforma i instal·lar l'hivernacle, i anem en el que tenim anant un poc més enllà. I un any més tornem a tindre el batxillerat nocturn per a alumnat que estigui fent un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior pel matí per vindre nocturn i preparar-se només una única assignatura, i aleshores pues, doncs poder avançar en aquests tipus de formació que també van ajudar-lo de cara al futur de la seva pròpia ocupació i no ha d'abandonar aquestes línies, perquè nosaltres ahí sí que ens flexibilitzem i adaptem. I és una opció que a vegades en diuen que no la desconeixen, no?
1: Quan I mira, el batxillerat nocturn fa anys que està, sí. Però bueno, és ideal per això, per a la carta, no? Un poquí, una assignatura o dos, o tres.
4: Tenim una atenció molt personalitzada, afortunadament, exacte, perquè la ràtio és baixa, ho hem de dir, i això ens ajuda molt a aquesta atenció del fet. L'experiència que estem tenint aquests últims anys és que l'alumnat està encantat quan arriba a final de curs de poder tindre son com pare i fill o classes més personalitzades que el que seria el propi diur, no?
1: Exacte, que és un poquiu més en aquest sentit. Com va en general les classes? També les classes, com ha sigut l'inici de curs?
4: Hem augmentat en alumnat a nivell de l'ESO i del batxillerat i això ha implicat doncs, que tornem a tindre manca d'espais, d'infraestructures.
1: Això era la següent pregunta. Però
4: hem intentat utilitzar altres espais en el centre, com és la biblioteca o algun espai que s'utilitzava com a departament. Esperem, en l'edificant, nosaltres ja sabíem que anem a augmentar en aules, però sí que ens queda curt l'espai una vegada més, i probablement de cara a llarg termini hem de plantejar un segon edificant o el nom que tinga en aquests moments, no? Però el curs, el que més ens agrada és que una vegada més tots els projectes que portaven engegats, tornen a estar damunt la taula, no, i apareixen ja de nous, i cada vegada més el centre té molt clar el treballar aquestes línies, que són projectes, que són aquests aprenentatges amb sabers que, per obtindre les diferents competències que necessita qualsevol persona per enfrontar-se al nostre món actual i de futur.
1: Destaca'm algun, des que esteu a Xina, perquè premis també en rebeu molts, també esteu ahí un poc.
4: Sí, ara ja hem rebut un premi en el compostatge que s'ha fet i el proper dimarts acudirem a recollir-lo.
1: Molt bé, per exemple, no? Com a exemple
4: de l'Associació Terra.
1: Veus? Ah, sí, el Consorci Terra. Sí, sí. Molt bé, perfecte. Vale, doncs aquestes opcions, i ara la pregunta ja m'has anticipat, però bueno, com està? Com està un poc? Perquè sempre que vens ho comentem i volem, i ja està en les notícies, sempre es comenta Andreu Sempere obres i pare Vitoria esperant. Com
4: sí, estem esperant les obres. Inicialment, abans de finalitzar l'any, ha deixat la licitació per a que puguen concursar les diferents empreses constructores que vulguin optar a esta construcció. Espero que opten moltes empreses i que deixin el millor de la seva empresa en si a l'hora de construir este nou edifici. I aleshores esperem, tot això són planificacions, que el 19 de juny comencen les obres, si s'adjudiquen les empreses i finalitzi al voltant de març, perquè tinguin ahí un període per si queda algo per rematar de cara al curs següent,
1: el
4: 27-28, poder inaugurar un nou edifici.
1: Vale. Per tant, final d'any...
4: 27-28 construcció.
1: Exacte, i el 28-29. Arribar a final d'este curs en l'empresa ja decidida, acabem el curs, comencem les obres, no? Seria un poc la idea, i durant un any serien aquestes obres... i en el 28-29 estaria aquest nou edifici, que, com hem comentat ja diverses voltes, estaria just al costat de l'actual, de l'alt.
4: Sí, exacte. Diria el que és el segon, entre el que és el segon edifici, i per a que ens entenem la gent que coneix un poc la infraestructura del pare Vittorio, la caseta d'Anselmo, queda enfront, en aquesta part, pegat ahí, la caseta d'Anselmo desapareix i li donen també un tarannà, un aspecte diferent al que és la pròpia infraestructura del pare Vittorio que coneguem actualment, en el disseny de l'arquitecte que ha concursat i ha optat, ha presentat aquesta opció, i és veritat que és molt, molt curiosa, en zones més verdes i en espais on l'alumnat tinga espais i llocs d'esbarjo.
1: Sí, perquè
4: actualment pues, n'hi ha
1: menys.
4: N'hi ha menys.
1: Clar, no tens que anar a cantar gallet, quasi. Que no ha dit, sí, perquè el projecte està. O sigui, el projecte ja està. El que passa que és falta buscar eixa empresa que puga posar-se en mans a l'obra i a partir d'ahir ja que siga licitada i siga, i ja vaig a tot avant. Molt bé, doncs un últim missatge, ens queda un minutet i algo. Sempre, Toni, doncs això, no? D'este cares a este curs nou.
4: Este curs nou, una vegada més, el comencem en il·lusió. Sabem que n'hi ha moltes necessitats en l'àmbit educatiu i hem de canviar moltes qüestions, però continuem a estar ahí al davant de tots intentant aconseguir els diferents objectius que ens plantegem rere curs amb els diferents projectes que solem dur a terme i de nous, i per suposat una vegada més la innovació i el desenvolupament que tenim en compte.
1: Perquè m'has parlat d'increment d'alumnat,
4: sí.
1: Ara que estareu, més o menys.
4: Estarem al voltant d'uns 800.
1: Ostres, són, eh? 800 xavals, ahí. Sí. Molt bé, molt bé. Ah, bueno, i espera't, un minut, això últim, home, hem de parlar, avui el tinc així, hem de fer-li un reconeixement a Paco Blai, que ens va deixar fa molt poc.
4: Paco Blai és un dels professors emblemàtics dintre del pare Vittorio. Se l'ha de reconèixer de manera immensa i gran, i el llegat que ens ha deixat és molt significatiu. Jo penso que no és un llegat només al pare Vittorio, perquè jo he conegut també la seva vessant política, i vull dir, el llegat que ha deixat a la ciutat del Coll és molt d'agrair i que ens agradaria que no s'oblidara mai tot el que ell ens ha aportat tant en l'àmbit educatiu, cultural, de transformació de la societat, com les influències que he tingut en els diferents alumnes per a que desenvoluparen els diferents estudis.
1: Entre ells jo.
4: Clar, i aleshores vull dir... moltes vegades m'està passant últimament, no sé si és que he fet edat, desapareixen molts companys i amics i tinc la vegada que encara estan vius, tinc aquesta sensació.
1: Que els tens encara ahí al costat.
4: Que els tinc ahí al costat. Vaja, són sí, una referència estaran, per a mi.
1: Presents. Ah, sí, Lluís Vidal va estar en Històries d'Àsia i des del CAEA i va fer un programa també semblant tota la part investigadora, la revista Eines, que va ser el principal impulsor, bueno, i tantes coses que Paco va fer. Pues bueno, també volíem tindre ixe record a ell en aquesta entrevista. Toni, moltíssimes gràcies i seguim en contacte. Un fort abraç.
4: Igualment, moltes gràcies a vosaltres.

0: Històries d'ací, contades pel Centre Alcoià d'Estudis Històrics i Arqueològics.
1: I avui ens acompanya Enrique Moltó, soci del CAEA. Ell és geògraf, professor de la Universitat d'Alacant. Benvingut, Enrique, què tal?
2: Hola, què tal?
1: Bueno, avui ve a parlar-nos de la gota freda del 86, del 1986, perquè era del segle passat, perquè aquests dies es va produir aquell any, tal dia com...
2: Sí, va ser el dia més plujós entre el 29 i el 30. El 28 per la vesprada ja va fer algo, però va ser sobretot 29 i 30, i després es va prolongar alguns dies més, però lo més gros va ser entre el 29 i el 30. Val? I bueno, pues, jo crec que és una data que té quasi el mateix valor que la famosa neva grossa del 26, de la que també parlarem en altre moment, per cert, perquè són fets històrics, són meteorologia, però també és història, perquè al final marquen inclús un canvi de concepció de la ciutat. En molts casos va suposar un canvi de mentalitat dels alcoians i d'altres administracions inclús respecte a lo que són aquest tipus de pluges en altres zones als que són menys habituals, podem dir.
1: Arribarem al final de la intervenció d'Enrique Moltó a una conclusió que ja vam anunciar la passada setmana en la presència de Lluís Vidal, que li va dedicar el programa a retromenatge a Paco Blai. Paco Blai té molt a veure en aquella investigació que en el seu dia es va fer sobre esta gota freda, perquè es deia gota freda aleshores,
2: sí,
1: no?
2: Sí. Des de l'any 82, la paraula que va triomfar per la pantanada de Tous, la paraula que es va imposar més va ser l'expressió gota freda, no? I era una expressió molt gràfica. El concepte era molt anterior, crec que és dels anys 60, si no recordo mal, d'un meteoròleg alemà, però diguem que el triomf mediàtic de la paraula va començar a l'any 82 amb la pantanada de Tous, la inundació que va haver en... I va ser el concepte que va triomfar pràcticament fins a l'any 2019, vull dir. Mm. Era la paraula que més es gastava. A partir d'ahir va començar a gastar-se més l'expressió dana, perquè es considerava que l'expressió gota freda creava alarma. Evidentment, què passa? Pues que ara la paraula que crea alarma és dana, perquè, clar, això, els fets... Sempre dic el mateix, no? Confonem les causes amb les conseqüències. I això simplement és un fenomen meteorològic. No és res més. Les conseqüències depenen d'altres coses.
1: Val? Molt bé, i Dana ja s'ha incorporat a la parla comú, és un vocable que reconeix ja a la RAE, va ser paraula de l'any en 2024, i així que està totalment introduïda en la nostra parla comú. Bueno, per què era característica o per què va ser important aquest episodi de pluges?
2: Val, una cosa molt habitual que sempre es diu en el coll, en el 82 es diu, bueno, el coll no s'inunda mai. El coll ja pot ploure perquè tan barranc no s'inunda mai. Val? Bueno, així es va demostrar que d'alguna manera el coll sí podia inundar-se. Val? Perquè si el cauen com van caure, pues, a veure, això és també una altra cosa molt complicada. En aquella època no tenien pluviòmetres automàtics, com els de la xarxa d'Avamet, per exemple. Tenien pluviòmetres manuals, els de la ciutat, el circuit industrial va marcar uns 350 litres en tot l'episodi, però n'hi ha observatoris des que algú dubta que arriben a parlar de 350 litres només en un dia i de 600 en tot l'episodi, que és una autèntica burrada.
1: És el que cau en tot un any, no?
2: Clar, clar. I, a més, caigut en una torrencialitat persistent. És una, moltes vegades així diem, o plou de trompa en una tronada, per exemple, o plou de temporal en molts dies. Doncs pues això va ser una combinació, no? Que era ploure molta força, però, a més, durant moltes hores. I això és un poc singular, i, a més, què passa quan això passa en una zona plana? Doncs, pues, bueno, té unes conseqüències, no?
1: Claro,
2: que,
1: perquè és diferent.
2: Que, s'inunda ràpidament, perquè l'havia pujat ràpidament de nivell, i així pues, tots diem, pues, el coll això no passa perquè no n'hi ha quasi zones planes, però oblidem que n'hi ha zones planes a la vora de rius, no?
1: Claro, és diferent aquesta, va ser diferent aquesta gota freda que la que n'hi ha, per exemple, prop del litoral, no?
2: Clar, així les característiques van ser, evidentment, pues, sobretot grans barrancades, grans desprendiments, pues, l'havia ho arrastrava tot, però així tots van veure, n'hi ha fotografies per ahí que tot el món pot veure, del riu completament desbocat, del Riquer per baix del pont de Sant Jordi, era una cosa exagerada. Jo me recordo de veure el riu passant pel Poble Nou de Sant Rafel, en millor dit, de la zona de Salgars, que es van portar el pont i que, bueno, anava en un cabal. Curiosament, tu veus el cabal que portava el riu i és igual de gran que el pla d'inundació que té aquest riu. O sigui, què vol dir això? Pues que per algo. I aquesta forma del riu tan gran, per algo és. I és que en algun moment va passar i pot tornar a passar i havia passat segurament en anterioritat, però clar, el registre històric es diu que estes, els últims 100 anys segurament és una pluja torrencial que no és fàcil de saber si si ha pogut registrar en un altre moment. Jo crec que ara mateix en els datos que n'hi ha pareix que no, i clar, va ser molt aparatós. I sí que és de veres que clar, n'hi havia fàbriques com per exemple el polígono Sant Benet i altres fàbriques que estaven encara a la vora del riu entonces, que sí que van tindre inundacions sèries i que van poder perdre la vida algú, val? Perquè el tema era, se n'eixia realment de mare, no?
1: Claro. Bueno, aquell episodi de 1986 va ser objecte d'estudi de Paco Blay. Anem així a reconduir el seu paper, que és el que va desenvolupar com a docent. Ja va fer algo, no sé què, però qual
2: pues va ser cagat? Va fer algo que en té totalment, en el bon sentit, trastornat, no? Perquè va tindre el valor... fa 40 anys.
1: Va ser un visionari, no?
2: Va ser un visionari, perquè ara mateix a tots estem recomanant que és l'educació ambiental, de projectes, que s'incorpora, que l'alumnat forme part. Exacte, Bolonia ell va adelantar, no? Més en el millor sentit, no? I va implicar uns quants alumnes, que vaig a dir els noms, perquè crec que val la pena que estiguem així, perquè no tampoc són tants, i va implicar els alumnes de... la assignatura que estaria donant, que seria Geografia i Història o alguna cosa paregut en aquell moment, a l'Institut per Editoria. Jo recordo, a més, que tenia la mateixa edat que aquests xavals, però estava en l'altre institut, estava en l'Andreu Sant Pere.
1: Quina llàstima, no?
2: Sí, bueno, a mi em va marcar molt esta gota freda també, però jo no estava... I és curiós, no? Pues així els alumnes que van, com diu, l'equip de treball que figuren en la publicació d'Eines, que és un quadern d'Eines d'esta data, com dic, pues López Guerrero, Pérez Miralles, Requena Juárez, Requena López, Sánchez Santos, Eladio Silvestre Barber, Sirera Garrigós i València Aura. Bueno, ahir va col·laborar també el Seminari de Geografia i Història, per supost José María Segura, que també és un altre dels que sempre està pendent d'aquestes coses, i també les fotografies, pues, per exemple, del mateix Paco Grau, Joan Tomàs Jordà i el mateix equip de treball, no? I bueno, pues, com dic, inclús va comptar en suport econòmic, perquè això es veu que va formar part d'una exposició. I d'aquesta exposició després es va fer la publicació, no? Exposició de fotografies i dates. I va comptar amb el recolzament econòmic, per exemple, de la Conselleria de Cultura d'aquell moment i de la Caja d'Ahorros d'Alicante i Múrcia. No de la CAM, sinó que encara que en aquell moment tenia aquest nom, a part pressupost de l'AMPA, o que en aquell moment d'etapa, del pare Vitoria. I jo crec que és molt interessant ressaltar esta qüestió, no? Aquest xicotet de treball d'investigació que va ser implicar els xavals en què vegueren, bueno, va tractar aspectes generals del clima del Coll, va recopilar totes les primeres del Coll i del círcul industrial, per tant, això ja són totes, va posar en context. Em va fer molta gràcia perquè va utilitzar la paraula ciclogènesis, que tot el món pensa que és una invenció recent, i ell va... que psicogènesis no és ni més ni menys que el procés per al qual es crea una borrasca, i va castar la paraula en el context adequat. No és això d'explosiva i tot això que està tan de moda ara, no és ningú invent periodístic, és que aquesta paraula existeix. Segurament està mal utilitzada, però existeix, i ja la va gastar en aquell moment, i bueno, el més interessant, evidentment, que va fer, va ser... incorporar els alumnes a tota aquesta cosa del quan va ploure, el context climàtic del Coll, però sobretot es veu que es va repartir per ahir, va buscar dates, i bueno, va buscar pues, el mal que havia fet, moltes indústries havien sigut afectades, els danys econòmics, les comarques afectades, en aquest cas sobretot, com ja comentava, el tema del problema de Sant Rafel, que va quedar aïllat perquè el pont se'l van portar, en fi, tot tipus de mals que ell va assenyalar en esta publicació, amb aquest equip de treball en el que comptava, fotografies molt curioses. A mi n'hi ha una de la contraportada que m'encanta, perquè és un xiquet en una garrafeta d'aulla, que perquè recorda tot el món, sí, que va haver un tall de subministre. Sí, sí, sí. És curiós això, no? Quan plou tantíssim, es queden sense aulla. Cosa que passa en altres llocs.
1: Per la contaminació de la canalització, no?
2: Es van portar un parell de pous, perquè evidentment el Molinar el va arrasar, tota la zona del Molinar portava moltíssima aulla també, i bueno, pues és significatiu això de que també tenien que anar a portar aulla d'esta forma. I jo crec que és un event que va suposar un canvi de mentalitat, la mateixa canalització del Riquera, el seu pas per al Coll, que ara tots podem contemplar, en part està fixada degut a aquest event. Val? Moltes obres de canalització que es va fer, el fet de que la poqueta indústria que encara quedava al voltant de Rius i que estava allí amb raó, perquè era degut a aquest moviment industrial de les, aquest riu que suposava que movia les màquines fa molts anys, però que hi havia indústries encara allí, moltes ja les va acabar d'expulsar d'aquest territori. Per tant, és un event que va més enllà de la meteorologia, torna a dir, no? És, només, entre cometes, només són 40 anys, però jo sí que me'n recordo ja perquè tenia 15 i va marcar un, eso que es diu, un antes i un després, no? I jo crec que és un tema que val la pena assenyalar així i assenyalar també este treball de Paco, no? que com a docent i investigador va sumar les dues parts estes que a voltes molta gent no sap sumar, i jo el dic, a voltes ni siquiera en la universitat ho saben fer tan bé, i ahir un professor de secundària va tindre ese valor. I jo vull que retreli, perquè pues, és una notícia molt impactant, la de el que va passar fa unes setmanes, i jo pues, estic molt impactat per la notícia, però a vegades sí. Crec que val la pena, com ja va comentar Lluís la setmana passada, en tot el que ha escrit, que ha escrit molt este home, pues, ressaltar aquesta aportació pel valor, no només qüestió del de valor com a estudi que té, sinó sobretot el valor acadèmic com a docent, d'implicar a un grup de xavals a fer este projecte, no? I que li va quedar realment, com dic, molt bé, no?
1: Se'l guarda com or en pany, no?
2: Sí, és una font d'informació, està en la, torna a dir, en la revista Eines, és un quadern de la revista Eines, de la segona edició, revista que encara està, també n'hi ha que ressaltar-ho, que un institut conserve una revista d'investigació durant tants anys, recorde, pues, si estàs el número 2, pues, té més de 40 anys ja d'edicions, i per tant, pues, jo crec que pues, són aquest tipus de coses que el fan sentir orgullós del teu poble i del gust dels teus veïns, no? En este cas Paco i tota la gent que es va implicar en aquest projecte, no?
1: Bueno, pues agraïm a Enrique Moltó, soci del CAEA, geògraf i professor de la Universitat d'Alacant, que ens hagi recuperat este capítol de la vida de Paco Blay. I sobretot també aquest record que tenim fa 40 anys d'aquesta gota freda, la de 1986. Enrique, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres.
0: Històries d'ací, contades pel Centre Alcoià d'Estudis Històrics i Arqueològics.
3: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis en Alcoy Centro Comercial Alzamora. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
4: Ser saludable. L'espai de Ràdio Alcoi, on veus expertes es parlen sobre salut, tractaments, hàbits saludables i benestar. És temps de ser saludable.
1: De nuevo estamos en Ser Saludable. Hoy tenemos nuevamente a Jorge Devesa, director de la clínica Vital Dent en Alcoy, para seguir informándonos de las ventajas y novedades que ofrecen en su clínica situada en la Avenida Alameda Camilo VI, número 13, de aquí de Alcoy. Jorge Devesa, buenos días.
5: Buenos días, Maribel.
1: Hoy nos hablas de un tratamiento muy novedoso en los últimos tiempos y que está ayudando a muchos pacientes de toda clase y edad. Se trata de la ortodoncia invisible. Jorge, ¿qué nos puedes contar de este tipo de tratamiento?
5: Buenos días, Maribel. Pues mira, Vital Dent Alcoy es un referente en la zona en este tipo de tratamiento, ya que desde que salió hace varios años hemos tenido uno de los mejores ortodoncistas que lo trata, la doctora Gloria Gómez, la cual lleva más de 10 años de experiencia en casos con este sistema. Y los pacientes que hemos atendido están muy satisfechos, ya que han visto muchísimas ventajas y resultados en comparación con otro tipo de ortodoncias realizadas.
1: Pero Jorge, cuéntanos más acerca de este tratamiento para que nuestros oyentes puedan conocerlo mejor.
5: Claro que sí. Mira, la ortodoncia invisible es una de las especialidades odontológicas más populares en la actualidad, ya que nos permite corregir la posición de los dientes mediante aparatos dentales, mejorando la estética y la funcionalidad de la boca. Para un tratamiento de ortodoncia necesitas unos correctores dentales hechos a medida y personalizados a cada paciente para conseguir mover los dientes a una posición correcta y corregir la mordida, consiguiendo así un equilibrio funcional y además estético.
1: ¿Qué es el sistema de ortodoncia invisible?
5: Pues mira, se trata de un aparato invisible estético y removible compuesto por unas férulas de plástico o moldes de tus dientes hechos a medida, los cuales se colocan en ambas arcadas dentarias. Este aparato nos permite hacer ligeros movimientos de manera gradual para conseguir una mejora de la sonrisa, tanto estética como funcionalmente. Son bastante cómodos y totalmente transparentes, siendo así casi imperceptibles a la vista. Además, al

0: El nostre arriba al número 1000. El proper 2 de octubre s'entregarà este número, però des de la direcció, des del periòdic, estan organitzant-se una sèrie d'actes que anem a conèixer amb Jessica Sempere, que és directora del nostre. Jessica, benvinguda, què tal?
1: Hola, bon dia.
0: I Belén Ribas, directora responsable d'Estratègia.
2: Hola, què tal?
0: Bueno, pues anem a parlar d'esta edició, el número 1000. Què significa per el nostre ciutat arribar a esta efemèride? El número 1000, què significa haver arribat fins ací? Jessica.
1: Doncs és una enorme satisfacció, però també una responsabilitat. Darrere d'estos 1000 números n'hi ha moltes històries, persones, esdeveniments i moments d'Alcoi i la comarca, i el periòdic ha acompanyat a la ciutat i el seu territori durant tots aquests anys. Són 13 anys, 1000 números, 13 anys, i també el periòdic ha canviat amb la ciutat i el territori. És important que el nostre és hereu de Ciutat d'Alcoi, però que n'hi ha una història periodística darrere molt, molt ampla. Arribar al 1000 ens permet mirar arrere, però sobretot mirar cap avant. 1000 números és una xifra impressionant per a nosaltres, són moltes pàgines, molta faena, moltes històries, però sobretot sentim que formem part de la història recent de la ciutat.
0: Bueno, ese número 1000 que s'entregarà el 2 d'octubre, però n'hi ha també una gala de la qual també parlarem, n'hi ha tres històries, n'hi ha moltes coses de la qual anem a parlar en aquesta entrevista, però Jessica, com ha canviat el nostre durant aquests anys? Ja es complixen 13 anys del nostre.
1: 13 anys. El 14 de setembre van fer 13 anys i sin al carrer. Doncs ha canviat tot. Ha canviat els lectors, les formes d'informar-se, també inclús la manera de fer periodisme, no? Les xarxes socials ens han obligat a reinventar-se d'alguna manera. Ha canviat el coll i el periòdic ha anat acompanyant aquesta transformació. Hem passat d'un model fonamentalment imprès a conviure amb la web, les xarxes socials, vídeo, i ara després en parlarem en nous formats que anem a implementar. Però hi ha algo que no ha canviat, i és la necessitat de contar el que succeeix fora, en el carrer, a prop. Parlem d'un mitjà de proximitat, i a veure, contar el que passa és la nostra raó de ser.
0: I arriba el número 1000, i què passa després del número 1000? Quines són les previsions que teniu?
1: Pues, bueno, continuar, no? A pel 1001, però precisament hem volgut aprofitar el 1000 per a fer una reflexió sobre quin periòdic volem. No volem quedar-se en la celebració, no volem quedar-se en la fita del número 1000. Volem evolucionar, renovar continguts, trobar noves maneres de contar les històries de la nostra ciutat. En essència segueixen la mateixa filosofia, però volem que el producte responga també als nous hàbits dels lectors.
0: Que arribem al 1001 i al 2000, si de cas també, Jessica, però què notarà el lector en el nou nostre ciutat?
1: Bé, el que volem és implementar nous formats i noves seccions per a que el lector es doni compte de que hem actualitzat continguts, trobarà més històries pròpies, més entrevistes, més reportatges, noves seccions, com dic, una major connexió del periòdic amb els continguts digitals. Volem que el lector trobi noves raons per a seguir comprant el periòdic i captar també a nous lectors, nous públics, especialment la gent jove.
0: Ahir internet, les xarxes tenen un gran paper. Belén, sabem que està al frente de la estratègia. Com se va a traduir esta nova etapa en l'àmbit digital?
2: Pues a veure, avui dia no podem entendre el paper sense el món digital. Al final, i més en un cas com el nostre, que és un periòdic que va néixer precisament del paper, és a dir, que no podem deixar a un costat el paper, però tenim que aprofitar cada format les possibilitats que tenen, perquè una informació pot aparèixer en el periòdic, però després tindre una segona vida en la web, en les xarxes socials, transformar-se en un vídeo, ser un podcast, i que tota aquesta informació pugui aprofitar-se des del paper a les formes digitals. Crec que és molt important el poder adaptar el contingut a tots els canals per a poder arribar i poder acostar-se a un públic més jove, perquè al final pense que tenim un problema també en la forma en la que la gent jove s'està informant, i crec que ara tenim una possibilitat i un repte en canviar esta estratègia i apropar-se a la gent més jove.
0: Que no és fàcil, no? Que no és fàcil.
2: No és fàcil.
0: Porta molta feina, però jo crec que també el paper és un dels valors del nostre,
2: sí,
0: no?
2: Sí.
0: Ho ha sigut històricament de
2: clar,
0: ciutat.
2: Per descomptat.
0: I trobar informació en paper també li dona valor, no?
2: Sí, sí, sí. És a dir, és que en cap moment té que ser una batalla entre les formes digitals i el paper. Tenen que treballar junts. Tenim que trobar la manera de que tots els continguts puguen ser atractius tant en paper com en format digital. És a dir, que ara el treball està en apropar a la gent que ha sigut lectora a aquestes noves formes, però sobretot a la gent jove que rep informació de premsa local a través de xarxes socials, a través de la web, poder acostar-los també a que puguen agafar un periòdic, que puguen llegir el paper i que tinguin aquest interès per llegir el paper.
0: Uh-huh. Jessica, has comentat que n'hi haurien noves seccions, no? Què és el
1: sí.
0: que s'espera? Què és el que podem esperar?
1: Doncs sí, anem a llançar nous continguts. Alguns continguts seran de la mà de col·laboradors que ja porten molts anys vinculats al periòdic, però també incorporarem noves veus, entre elles estarà Saboreanda, per exemple, la influencer de menjar, de receptes, que ens permetirà, pensem que ens permetrà també apropar-nos a nous públics, i és una manera també de renovar el periòdic sense perdre la seva essència, no? Del que parlàvem del que és el paper, el periodisme de reflexió, el periodisme de carrer, i bueno, eixa també és la nostra senya d'identitat.
0: Sí, perquè al final, Belén,
2: sí.
0: Sense perdre de vista
2: clar.
0: Allò que va per les xarxes socials,
2: clar,
0: per adaptar al periòdic.
2: Tots
0: no?
2: aquests nous continguts que van a fer-se al final són molt interessants i poden continuar i tindre un recorregut a través de les xarxes socials, a través de la web, a través d'un podcast. És a dir, que al final el que anem a aprofitar ara és aquest canvi radical del nostre per a poder oferir un contingut que siga molt, molt versàtil, molt polivalent, i que pugui servir per a qualsevol tipus de format.
0: No voleu oblidar que al llarg també d'esta etapa, no?, n'hi ha publicacions importants com són el nostre Nadal, la nostra festa, que van a canviar també, Jessica?
1: Sí, són dos productes editorials insígnia del nostre, tenen una personalitat pròpia i una trajectòria ja molt reconeixible, de pràcticament els 13 anys que portem del nostre, però volem renovar-los per a que continuïn sent publicacions atractives i actuals, no? També en la transversalitat eixa de la qual parlem, respecte a xarxes socials, formats digitals, etc.
0: Parlem molt de xarxes socials, no? De com ens informem, no? D'aquesta manera
2: sí.
0: ràpida, a través del mòbil, un dels reptes, imagine, que serà aconseguir que arribar a aquesta gent que tal vegada no està habituada a això d'un periòdic, no? Això de, almenys el paper, però, bueno, almenys que siga digital, no?
2: Sí, perquè al final, a veure, qualsevol persona coneix a una persona adolescent, i la manera que tenen d'informar-se, bueno, i no tan adolescent, també gent més major, la forma de rebre informació és molt diferent, és a través d'una pantalla, i no sempre el que hi ha darrere una pantalla és fiable. És a dir, que nosaltres tenim l'oportunitat d'entrar a ese canal i ser una informació de referència, de tindre bons continguts, que puguem modernitzar el que és el nostre a aquests canals, però sense perdre el que és la identitat. És a dir, que ara arribaran nous formats en xarxes socials, en vídeo, en podcast, les seccions arribaran també a les xarxes perquè siguin una nova ferramenta d'informació, i l'objectiu de tot el nostre és aconseguir ampliar pues, la nostra audiència, perquè ja no solament serà el lector, serà també audiència, i volem això, que la gent més jove especialment conega que en Alcoi tenim mitjans de comunicació de premsa escrita com és el nostre ciutat.
0: I això important és sembrar aquesta llavoreta des de benvenuts, Jessica. N'hi ha projectes al respecte.
1: Sí, jo sempre poso un exemple, que és que quan jo era menuda, ja fa temps, els xiquets era una fita eixir en el periòdic, no? Comprar el periòdic, perquè eixir en el periòdic, perquè, bueno, el cas dels xiquets que jugaven a futbol, la foto de l'equip... Perdó. I bé, pues, avui en dia és que quasi n'hi ha gent, n'hi ha xiquets, inclús els pares, que no saben que Alcoi disposa d'un periòdic en paper propi i amb una trajectòria en guany ja de 13 anys, de 1.000 números, i a més hereu de ciutat, no? que allò sí que era un verdader logro elixir en el periòdic. Per això n'hi ha un projecte que a mi m'il·lusiona especialment, que és que volem retomar el contacte amb els centres educatius i apropar el periodisme als col·legis, no? És un poc, el projecte seria el periodisme en l'escola, no? I explicar als alumnes com es fa una notícia, com es contrasta la informació, com es construeix un periòdic, com funciona el periodisme de veritat, no el que ens arriba a través de fakes, de notícies, de bulos, no? que avui en dia a voltes costa, no? Bueno, la gent en general que no té coneixements d'això, pues, inclús li costa diferenciar entre el contingut de verdader periodisme del que no ho és, no? Jo avui m'alce i escric una notícia i la difonc i ja està, i això és informació, no? I volem lo que deia, no? Volem començar per la base i també escoltar als xavals, saber què els interessa de la ciutat, quines inquietuds tenen i escoltar-los per fer-los també un producte i treballar uns formats atractius per a ells.
0: Sí, és que hi ha una sabidoria popular que no puc dir-te perquè és aixina, però la gent diu que ho he vist en el nostre o ho han dit en la ràdio. O sigui, si això ho diu la gent és perquè es fia d'aquesta professionalitat que n'hi ha darrere dels mitjans de comunicació frontal, la informació que s'arriba per les xarxes.
1: Sí, tenim aquest segell de qualitat, per dir-ho aixina.
0: Confien en els mitjans de sempre, de tota la vida.
1: Sí.
0: Bueno, arribem a aquesta gala del 30 d'octubre, dimecres 30 d'octubre, se la...
2: No, setembre.
0: Ah, setembre, sí, correcte, encara és setembre.
1: El periòdic el 2 d'octubre, sí, la gala el 30 de setembre. El dimecres d'abans.
0: En què consistirà? On serà?
1: Serà en el Ivan Cada i serà un acte breu, dinàmic i serà un acte eminentment institucional, on volem que el protagonisme siga del periòdic, de la seva història, de les persones que han format part d'aquesta història. Hi haurà contingut audiovisual, testimonis, una part artística, les intervencions institucionals corresponents. No anem a tampoc ni a explicar l'escaleta ni desvelar sorpreses, no? Però el que volem és que, sobretot, és que aquest acte represente l'inici d'una nova etapa. Serà per a nosaltres un punt d'inflexió, arribem al número 1.000 i a partir d'ahir, com hem comentat durant tota l'entrevista, el que volem és que la gent conega aquest nou periòdic que volem, el periòdic de sempre, però renovat en continguts i sobretot pensant en agradar a la gent, en que la gent vagi al quiosc a buscar aquest periòdic perquè, no sé, perquè ells, qualsevol cosa que li interessa, ells en ells, en fi, el buscar aquesta proximitat en el lector, que per això som premsa de proximitat.
0: Sí, exacte, això és molt característic també del nostre. La ciutat, quin paper tindrà en aquest event?
1: Al final hem fet un binomi, diguem, una relació entre la transformació de la ciutat en estos anys i la transformació, la evolució que també hem tingut que fer nosaltres. I bueno, ja en la gala es veurà també aquest paral·lelisme entre la ciutat i el seu territori i l'evolució del nostre, i no, no volem dir res més per ara.
0: Molt bé. Bueno, pues animem, no? Per a este número 1000, també a fer-se en uno, apuntem-se-ho en l'agenda, perquè començarà a repartir-se el dia 30, però qui no pugui assistir, sí, bueno, a aquesta gala, sí que tindrà la possibilitat de
1: aclarir que estem preparant un suplement, una edició especial, que serà un suplement que s'encartarà en el periòdic del dia 2, en el número 1000, i bueno, en eixe especial, en eixe suplement, el que volem és això, posar en valor el treball d'aquest equip durant aquest temps, posar en valor el propi equip, les persones que formem i que han format part d'ell al llarg d'estos anys, i bueno, esperem també que agradi molt, perquè nosaltres estem preparant-ho tot amb moltíssima il·lusió.
2: Sí, jo, bueno, a banda de que estem treballant moltíssim i crec que va quedar-se tot molt bé, molt xulo, pense que este suplement és una forma de reivindicar el que ha sigut el nostre, el que està sent, però sobretot el nostre que volem de cara al futur.
0: Molt bé, què significa per a vosaltres, per a Jessica, per a Belén, però també per al nostre en conjunt, arribar a este moment?
1: Crec que he repetit esta paraula al llarg de l'entrevista diverses voltes. Per a mi és un moment molt il·lusionant, perquè arribar al 1000 és important, però el que realment il·lusiona és el tindre projectes per als pròxims números, el tindre idees i el voler això, fer del nostre un periòdic renovat i continuar i tirar avant.
2: Per a mi la paraula és evolució, que crec que l'ha dit també alguna volta en l'entrevista, però també és la meva part d'evolucionar, i penso que este número 1000 és el punt d'inflexió, és el moment per aprofitar i pensar com podem continuar arribant a la gent, com s'adaptem a com canvia la societat, i penso que este número 1000 és el moment de marcar aquesta evolució cap al futur.
0: S'imagineu com serà d'ací 1000 números més?
2: Puf, no.
1: És no. Que n'hi ha que tindre en compte que al 1000 hem arribat. Primer feien 2 edicions, en lo qual és quasi la meitat, en fi, vull dir que 1000 números més, 1000 setmanes més, és parlar de molt, però bueno, evidentment així estarem, no? I ens agradaria que aquell periòdic 2000 siguera sent reconeixible per el mateix que ens ha fet arribar fins ací, que és estar a prop de la gent i contar el que ocorre en la nostra ciutat i la comarca. Però també que eixe número 2000, en eixe número 2000 es reconega, no?, que hem sabut evolucionar, hem sabut adaptar-se i trobar noves formes d'arribar als lectors.
2: Per la meva part, penso que en 1000 números més, clar, els canvis que es fan a través de les xarxes, nous formats, és molt... van molt ràpids, és molt complicat saber què passarà d'ací tant de temps, però és veritat, sí, que siga com siga, el continuar creixent, el continuar adaptant-se i el continuar sent un mitjà de referència, el que s'estava dient, és, al final jo crec que és el més important, siga el canal que siga, que el nostre continuï sent dins de 1.000, 2.000 o 3.000 números un mitjà de referència.
0: Que siga nostre, que siga de la ciutat i que estiga, continuï ahir. Jessica Sempere, directora del nostre, i Belén Ribas, directora d'Estratègia, ha estat un plaer. Enhorabona per la efemèride.
1: Gràcies.
0: I també
1: gràcies
0: per la tasca que esteu desenvolupant.
2: Moltíssimes gràcies.
0: Que vagi
2: moltíssimes
0: molt bé. Gràcies. Adeu.
3: Si buscas coche, apunta este nombre, Automotor Dursan. Más de 22 años de experiencia ofreciendo vehículos de ocasión y kilómetro cero con garantía propia y certificación externa. Tasación de tu vehículo y una amplia variedad de marcas para elegir. Tanto si quieres comprar como vender tu coche, en Dursan te lo ponen fácil. Infórmate de todas las opciones en automotordursan.com.
4: ¿Cuándo fue la última vez que te paraste a mirar tu casa? En Porcelanosa diseñamos cada espacio de tu vida. Cocinas, baños, salones, terrazas. Del 25 de septiembre al 10 de octubre llegan los días Porcelanosa. Visita tu tienda más cercana y disfruta de condiciones exclusivas para crear tu hogar. Porcelanosa, diseñando espacios para vivir.
5: Nos encontrará en Aura Más, Avenida Juan Gil Albert, 63, junto a estación de autobuses.
6: cortarte el pelo y ganar premios en Alcoy, comprar pollo asado y ganarte una moto nueva en Alcoy.
7: Sí, en Máximo Barbería y Tío Pollo tus compras te dan puntos y premios todo el año. Regístrate gratis en el Club Máximo, acumula puntos y cámbialos por productos y servicios en Máximo Barbería y Tío Pollo. Club Máximo, compra, acumula y gana.
8: En Acetex creemos en la fuerza de la unión y en el futuro de nuestro sector. Por eso, del 28 de septiembre al 1 de octubre, acompañamos a nuestros asociados en Home Textiles Premium by Textil Hogar. Tradición e innovación trabajando juntos. Acetex, la fuerza del textil de la comarca.
9: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis en Alcoy Centro Comercial Alzamora. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
10: Ja quedava molt poquiu per a que comence un nou cicle d'exposicions que porta avant, com sempre, Antoni Miró, la seva càtedra de la Universitat d'Alacant. I en aquesta ocasió el que volíem era parlar amb la persona, la comissària de les mostres, que és, com sempre, dona gust parlar en ella, Maria Guillem. Bon dia, Maria, què tal, com estàs?
11: Bon dia, Paco, quant de temps.
10: Sí, que fea, sí que fea. Ja tenim ahí un nou cicle ja preparat, a més esta vegada en novetats, una, per exemple, del lloc d'exposicions. Bueno, has despuntat-nos moltes coses, però fem per ordre cronològic. Demà mateixa, al Centre Ovidi de Montllor, què podem trobar?
11: Demà a les 8 de la vesprada s'inaugura l'exposició de Xavi Ferragut. Amb un títol molt poètic, La dansa del temps, que ja pot donar-nos pista del que podem disfrutar. Estarà 2 mesos, com sempre, s'inaugura demà 29 de setembre i estarà obert al públic fins al 25 de novembre.
10: D'acord, en el Centre Ovidi Montllor. Parlem un poquet de Xavi Ferragut, qui és?
11: Sí, pues Xavi realment una empresa, sempre treballa com a restaurador, té una empresa de restauració, però... coneguda, i és doctor en conservació i restauració. La seva especialitat sempre ha sigut daurador i policromador. No? O sigui, aleshores, jo crec que tota aquesta tasca de tots els anys, no, sí que ha sentit una necessitat d'aquest coneixement de les tècniques, d'expressar-lo plàsticament. No? I és el que ha fet en aquesta exposició, que tracta d'investigar la relació i la percepció de l'or amb la policromia.
10: De l'or, del material.
11: El pador.
10: Ah, sí, clar, exacte. vale, sí, sí. Ah, que curiós.
11: El pador.
10: Ja,
11: que, bueno, pador i pa de plata també utilitza, i juga amb el color, no?, en la policromia. Vale. És una mena, per a, no, el seu treball és com d'investigació de les textures, amb un llenguatge contemporani.
10: Vale. Sí, el que és la restauració, no?, els temples, les esglésies, ixe pador,
11: sí,
10: o ixe això,
11: pues, retaules,
10: exacte, pues, que és el que ell habitualment restaura o rehabilita, pues ahí ho fa ell, ho utilitza a nivell artístic. Vale.
11: Sí, aleshores jo crec que és com es donarà una sensació d'una atmosfera com espiritual, no? Que donarà com una altra visió i unes altres sensacions.
10: Vale.
11: I amb obres amb títols molt poètics. Sembla un instant en l'eternitat, llum en el silenci, descans infinit, no? Són molt reflexius.
10: La dansa del temps, que és el títol de l'exposició, ja de per si és molt poètic, sí que és veritat. Este xic és valencià, i és de València.
11: Sí.
10: Vale, perfecte. Xavi Ferragut, La dansa del temps, aquest demà mateixa, ja a les 8, a partir de les 8, i s'inauguració. Què passa el dimecres? A veure, dimecres, perquè canviem de dia i canviem de lloc. Contam.
11: Sí, bé, provisionalment la Jordi de Sant Jordi, estan reparant-la, per tant s'han traslladat les exposicions en la segona planta de l'Ibanca d'Alcoi.
10: Vale.
11: Per tant, també hi ha un altre canvi, que és que en aquesta exposició, en compte d'inaugurar dijous a les 8, que és com es fa sempre, no?, en el cicle d'exposicions, que és dimarts i dijous, en aquesta ocasió s'inaugurarà el dimecres.
10: Vale.
11: A les 8.
10: està ahí el dijous.
11: Estan els dimarts i dimecres, no n'hi ha un dia de descans. Exacte.
10: I el dijous està la conferència de Baltasar Garzón, el Calderón, i així anem dimarts, dimecres i dijous a escoltar a Baltasar Garzón. Molt bé. Molt bé. I què tenim en esta proposta del dimecres en el Ivanka d'Alcoi? A veure, compte'm.
11: Pues s'inaugurarà el Tribunal de les Aigües d'Antoni Miró.
10: Ostres.
11: És una... Sí, sí, és...
10: Compte'm.
11: Estarà des del 30... Una altra novetat, uh-huh, és que s'inaugurarà el 30 de setembre i estarà fins al 24 de gener.
10: Ah, vale.
11: És a dir, estarà 4 mesos.
10: D'acord.
11: Per què? Perquè la sala es dividirà en dos. Hi haurà aquesta exposició 4 mesos i d'ací 2 mesos s'inaugurarà una altra exposició.
10: Ah, vale, vale, vale. I aniran com alternant-se un poc, no?
11: Exacte. Va,
10: sí.
11: D'acord,
10: sí. D'acord. Vale, vale. I així que, Toni, què ha fet? Un poquet s'ha fixat en esta ocasió en el Tribunal de les Àvies, no? És la seua...
11: Sí, bé. Sí, és una sèrie que ja es va inaugurar en València. I ha viatjat en València, ha estat també en la Universitat d'Estiu i també l'Institut d'Estudis Catalans, i tenim l'ocasió de poder disfrutar-la ara en Alcoi. I bé, el Tribunal de les Aigües té una tradició mil·lenària, inclús més enllà de mil·lenària, en la qual és tot els dijous, per al que no conega el procediment, és que cada dijous a les 12 en punt, en la Catedral de València, en la Porta dels Apòstols, els tribunals resolen jurídicament conflictes de l'aigua entre els agricultors de l'Alfara de València. I és un procés jurídic molt, és oral, no?, i és immediat, és a dir, no com la resta de, no? Processos jurídics que són una eternitat, aquestes, i és patrimoni de la UNESCO, és a dir, és una
10: tradició...
11: acte històric que, com Antoni Miró, pues, el tribunal només té una llengua, que és el valencià, de sempre.
10: Que guai.
11: És com es resolven tots els casos, i bé, i ahir el que el veurem serà aquesta meravellosa sèrie dedicada a aquest tribunal.
10: D'acord.
11: En es veurà, pues, diverses, però no només el tribunal, sinó en la seua, no?, tècnica realista, sinó que també és com extrau els detalls, no?, de cada, pues, de les cadires, dels síndics, de les séquies, no? Després, com juguen amb els colors, és molt impactant.
10: D'acord, perfecte.
11: És com contar visualment aquesta, no?, aquesta història, no? Okay. I artísticament el Tribunal de les Aigües,
10: vale,
11: que és tan valencià, no tan nostre, i que té una tradició, pues, jo t'he dit, mil·lenària, que això és, avui en dia és...
10: Té molt de mèrit.
11: Impensable, no? Que
10: poder arribar tant temps. Vaja que sí. Molt bé, doncs sí, està clar. Pues, ahir, com sempre, en el recolzament de l'Ajuntament d'Alcoi, en la Regidoria de Cultura, este nou cicle d'exposicions de la Càtedra d'Antoni Miró, i res, pues, ja ho tenim clar, demà per la vesprada al Centre Ovidi Montllor, i dimecres, no dijous, dimecres, a l'Ivanka d'Alcoi, que també, bueno, pues, és una ubicació xula, molt xula. Està clar que la llotja era un poc la dels últims temps, però bueno, que hi ha que reparar-la, que estava un poquet ahí patxutxeta la llotja, i així que
11: anem... Millor.
10: Exacte, i així anem a l'Ivanka d'Alcoi, que també és un lloc fantàstic. Molt bé, doncs res, pues t'ho agraïm, com sempre, Maria, que hagis pogut estar amb vosaltres.
11: A veure si pots vindre,
10: sí, que
11: perquè
10: tots...
11: aquestes dues exposicions estic segura que vos aportaran moltíssimes coneixements.
10: Són molt, molt interessants, sí que és veritat. Molt bé, doncs moltes gràcies, Maria, fort abraç.
11: Mira, a tu, Paco, adéu, moltes gràcies a tu, adéu.
12: L'Institut Pare Vitòria amplia la seva oferta formativa amb el nou cicle formatiu de grau superior de paisatgisme i medi rural, format per a dissenyar i gestionar espais verds, jardins, parcs naturals i instal·lacions agràries, amb nombroses oportunitats laborals públiques i privades, cicles de les famílies química, seguretat i medi ambient i agrària, batxillerat nocturn, ideal per a compaginar estudis i treball. Recorda, el termini de matrícula finalitza el 15 d'octubre. No et quedes sense la teua plaça.
13: Més informació a la web i al telèfon del centre. Institut Pare Vitoria. Ensenyament públic i de qualitat.
14: En Ateval trabajamos cada día para que la industria textil valenciana avance, compita y abra nuevas oportunidades de negocio. Del 28 de septiembre al 1 de octubre estaremos en Textil Hogar, acompañando a nuestras empresas y mostrando todo el potencial de un sector que innova, crea y mira al futuro. Ven a visitarnos en Feria Valencia, Foro Centro, Distribuidor Nivel 2, Stand D2. Ateval, juntos llevamos nuestro textil más lejos.
15: En Taller Hermanos Alonso decimos adiós a nuestro servicio de grúa tras casi 40 años. Pero puedes seguir trayendo tu coche a Hermanos Alonso, donde seguiremos reparándolo y poniéndolo a punto para ti. Gracias por vuestra confianza a lo largo de estos años. Seguiremos aquí, en Batoy y a tu servicio. Hermanos Alonso, tu taller de siempre, siempre a tu lado.
3: Y si estás pensando en cambiar de coche, en Automotor Dursan encontrarás una amplia selección para compra y renting de vehículos de ocasión y kilómetro cero de las mejores marcas. Todos cuentan con garantía propia, revisados y reacondicionados. Además, puedes entregar tu coche como parte del pago. Descubre todas sus ofertas en automotordursan.com. I a les 13 i 47 hores anem amb Suïes la Ràdio. Aquest espai que els posa a l'abast aquesta emissora per a vostès, per als oients, per si volen cridar en directe, al 96 652 62 76 i indicar aquest missatge de suggeriment, de queixa, de felicitació, el que consideren. ...96 652 62 76 és el número de telèfon al que poden cridar ara. Estem en directe fins a les 2 del migdia per participar en aquesta secció.

0: També ja coneixen que hi ha dos vies més de participar en la mateixa, amb missatges enregistrats. Al contestador de Ràdio Alcoi poden tocar al llarg de la setmana, cridar al 96 652 62 77 i deixar missatge com ha fet aquest oient.
1: Bon dia. Pues volia dir el meu comunicat que la Fira Modernista ha estat molt bonica, ha estat tot molt bé, molt bé, molt adequat, inclús la glòria que vam fer, la glòria de la festa, rememorant els trajes que utilitzaven anteriorment, va estar el punt culminante de la festa, però tot en si molt bonica. Volia donar l'enhorabona a tots els que han participat i ha sigut tot molt bonico, aunque no sé si em faran cas, perquè quan també toqui a voltes pa dir que arreglen coses i no les arreglen, no sé si ara em faran cas que ha sigut tot molt bonico. Bueno, això és tot, gràcies.
0: Gràcies a vostè per cridar i per indicar aquest missatge. Al contestador de Radio Alcoi, el 96 652 62 77. Però ara, si volen participar en directe, així estem. Són les 13:49 hores i poden cridar al 96 652 62 76.

0: Altra opció que poden vostès participar en esta secció és enviant una nota de veu al número de WhatsApp de Radio Alcoi, que els dic seguida. És el 655 995 795. Ahí poden enregistrar el missatge amb el seu mòbil i ens l'envien. Sí que els demanem que tant si ho graven pel contestador com per nota de veu, ho envien els dilluns abans de les 12 del migdia perquè ens dona temps a nosaltres a descarregar-los i portar-los així a antena. I anem a escoltar un missatge que també ens va arribar al contestador.
1: Buenos días. Les llamo para ver si pueden arreglar las luces de la Vía Verde del túnel número 7. Es el túnel del Mas del Pinar, que no funcionan las luces, no se encienden. A ver si lo pueden arreglar. Muchas gracias.
0: ...96 652 62 76. Si volen participar ara en directe, en suya és la ràdio. Dilluns rere dilluns, la coda final sempre està dedicada a vostès, els oients. Són minuts en què poden cridar per telèfon en directe i indicar aquests missatges de felicitació, de queixa, de suggeriments, del que consideren sobre aspectes que hi hagin a la ciutat d'Alcoi. O també de la comarca, si volen. Normalment, des de les 2 menys 20 fins a les 2 del migdia, és este tram del Suya és la ràdio. Però si ara, en aquests moments del matí, del migdia, pel que siga, no poden, però sí que volen participar, ja coneixen aquest doble via de gravació. Al 655 995 795 és una opció, però anem a atendre ara una cridada en directe. Bon dia.
2: Oiga.
0: Hola, està en Suyas la ràdio.
2: Ah, muy bien, estupendo, porque creía que no llegaba. ¿Está el señor alcalde?
0: No, avui no està, ja vam anunciar que avui no estaria. La setmana passada ja vam dir que no estaria.
2: Ah, ja, pues eso lo vaig sentir. Bueno, pues només vull, soc una veïna del centre, vull donar l'enhorabona a tots els que han fet, a l'alcalde, a l'Ajuntament, a totes les associacions, als bombers, a tots, per l'èxit de la setmana modernista. Jo crec que ha sigut un èxit i molt bé. Ara, una cosa que dic a l'Ajuntament, sé que és molt diners i tal, però el piso està fatal, està fatal. I jo vaig vindre, vaig participar, em vaig vestir i vaig participar. Però quan vaig a plegar a casa per la nit, quan es va acabar el modernisme, tenia els peus fatals. Imagina que tota la gent li va passar el mateix. Està tot ple de clots. I entonces el piso este que arreglar del centre. De la mateixa manera que han fet la part de la universitat, pues es pot fer. Entonces, pues volia

Al llarg de la setmana vostès poden cridar al 96 6 52 62 77, que és el número de telèfon del contestador de Ràdio Alcoi, i deixar-nos ahir el missatge, per això hi és la ràdio, o si volen el WhatsApp, 655 995 7695. Si volen fer en calma, preparar-se el missatge, gravar-lo i es deixen, tenen tota la setmana per davant per fer-ho. Perquè nosaltres ja tornarem en directe en aquesta secció el proper dilluns. Agraint a les quatre oients i l'oient que han participat a l'edició d'aquest dilluns 28 de setembre. Així escrivim el punt final a l'edició d'avui de Suya és la ràdio, agraint-los a tots vostès la seva atenció, que estiguen a l'altra part de la ràdio, que ens escolten a través del 1485 de la onda mitja, 100.8 de la freqüència modulada o a la ràdio online, a radioalcoi.com, a l'aplicació mòbil de la cadena SER. No deixen de sintonitzar-nos perquè ara arriben les notícies i després eixa actualitat de l'Alcoi i el Comtat. Gràcies! Fins demà!